0: En los años 50 era típico encontrar carritos que vendían helados por las calles de Palma, en las zonas de colegios, en las plazas. También era habitual en algunas playas y zonas de costa.
1: ¡Helado! ¡Helado! Y al último cantaba: el heladero se va, salir niñas a comprar. Que le diga, mira, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. Traigo coco, mantecao, chocolate, chantilly. Los politos son de fresa.
2: Ratales de una vida.
0: Uno de estos vendedores ambulantes era Felip Gallardo, nacido en Alicante en el año 1933. Él comenzó a vender helados en Bilbao.
3: Vaig anar a Bilbao a vendre en un senyor de Xixona, d'un poble d'Alicante. I va dir, vols venir-me a vendre gelat a Bilbao? I vam anar al Puente Colgante, allà en calle Jolasto Quieta, número 13, sempre me'n recorde on vivien allí, feien el gelat. I vam anar jo i uns quants tios més. Un tio meu, que estava aquí en Palma, diu, com va a veure que jo venia de gelat, diu, vols venir a Palma a vendre gelat? I diu, sí. I vaig venir. Van venir jo i els meus germans.
0: Eran los años 50, Felip tenía 15 años. Ese mismo verano, los tres hermanos empezaron a trabajar de vendedores ambulantes de helado por Palma.
3: Per totes. Començava la primera, sortíem de Metropol, que vivíem allí en Benito Pons, número 15. Tot això d'allí, la Soledat, Son Goleu no hi era, era un camp tot, i, bueno, tot era igual. I la Soledat, jo anava molt a la Iglesia de la Soledat, els diumenges, però després ja me vaig estendre. Entre setmana anava a Montación, anava a la muralla, baix del túnel, havia un tros de playeta, però poquet, i allí anava la gent d'aquí de Palma. Pues yo, el rato que tenía yo, allí.
0: Estos son algunos de los lugares, porque Felip iba por toda la ciudad.
3: El Patronat era un cine, perquè el Patronat replegava tota la gent del Molinar i tot això de la Soledat i tot, allí i fent unes coles allí. El Patronat era el principal. Després tenia el futbol, els toros, tots els diumenges. Jo agafava el carrito i a rempujar. Jo mirava on feia, on tenia el porvenir, igual. Sabia que en qualsevol puesto de l'estop venia gelat, però sabia que anava als toros els diumenges per la tarda i allí, pues, era segur. Anava molta de gent, molta de gent. Anaven autocars de turistes, allí no anaven turistes. Y la gente a peu, toda la gente de Palma anaven a peu o en l'autobús.
0: Para vender tenía un permiso. Entre sus pertenencias todavía conserva una tarjeta del 1979 que le sirvió para estar en las ferias. Se puede leer Asociación Provincial de Industriales Feriantes y Vendedores en Ferias, Fiestas, Verbenas y Mercados de Baleares. Tenía el número 499 y lo firmaba el secretario de la asociación con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1979. En verano se dedicaba a vender helados. Dice que la mejor zona para vender era Ciudad Jardín.
3: La zona més bona que havia era la Ciudad Jardín. La Ciudad Jardín, havia tota la gent de Palma, tot anava allí. I anaven a peu per una carretera d'aquella que es diu el Camí Fondo, per ahí, a peu, hasta allí. Jo anava allí i anava hasta l'Arenal, a peu, arrempuixant el carro. Carros tot està. El mostrador, aquí van els bombones, aquí va la pileta de rentar estassons i aquí el bidó de l'aigua. I un toldo, hi ha el toldo. Vainilla, coco, fresa, tot.
0: Però quants sabors podies portar en el carro?
3: En el carro em podia portar 4 o 5. Bueno, el que més li agradava a la gent era, i segons la gent, era la vainilla. Després hi havia també un altre que fem, que era d'avellana, que també agradava molt. I el xocolata i la fresa no era tant això.
0: Cargar el carro no era tarea fàcil.
3: Pesava, i a part de pesar, per anar d'allí de la Soledat al moll, costava molt perquè els carrers no estaven asfaltats com ara. Eren clots, terra i clots. Posàvem a la bombona, veus, això és el carro. Ahí dintre van unes bombones grosses, una bombona grossa de suro. I dintre posàvem els bombones del gelat, que eren d'acero inoxidable. I al rededor, el gel picat en sal. La sal és el que gelava i durava tot el dia.
0: En esa època, el perfil majoritario de cliente era gente local, però en les zones de costa, algun turista sí que empezava a ver.
3: Turistes només que n'havien quatre que venien i no eren inglesos, ni eren francesos. Jo ja m'entenia, jo no en tenia ni pepa. Per última hora ja m'haig enterat de tot, ja sabia el que volien. Jo, el primer que es deia ice cream, hay helados, chocolate, tal, i ui, la qüestió que jo m'entenia en ell, jo anava a Can Pastilla i a l'Arenal. A la playa no hi havia balnearios. Tot això que hi ara de tendes i bars, tot això tot eren pinaes. L'aigua arribava a la carretereta que havia, que moltes de dies no podia passar jo en el carrito, i anava allà. Jo corria tota la playa, però per fora.
0: Por Can Pastilla i por Palma eren les zones en les que solia estar. En alguna ocasió també fue a Pollença o Inca. Eso sí, en ese momento ja con una moto que remolcava el carrito.
3: A vendre gelat ha anat dos voltes. A Pollença, una volta a Inca, però no vaig anar per de turistes, no, per un partit de futbol que jugava el Constància contra el Mallorca, i va haver molta de gent, i jo vaig anar, però en el carrito, en la moto. Anava, llevava el carrito davant, clar, jo llevava el remolque davant, baixava, disparava i baixava i muntava.
0: Como curiosidad, en aquella época, comprar un helado en Bilbao era bastante más caro que en Mallorca. Aquí costava solo 20 céntimos de peseta.
3: Un gelat o un polo valia una peseta. Però quan vaig vindre aquí, un gelat valia 20 cèntims. De peseta, 20 cèntims. És a dir, que en una peseta podies comprar 5 gelats. Allà en Bilbao, una peseta. Allà havia molta faena i aquí no havia.
0: Felip venia a Mallorca solo para hacer la temporada, desde Semana Santa hasta el 15 de septiembre. En invierno volvía a su pueblo natal a trabajar, a Crevillent.
3: Tornava allí a fer faena, la meva faena que feia, que era filar. Saps el que és filar?
2: Filar amb les agulles?
3: Sí, bueno, no eren agulles, era fent el fil. Fent el fil és de cànyam, que feien les xarxes pa pescar. I anava allí a fer la temporada, després quan llegava l'hora, venia.
0: En la Palma de los 50 havia varias heladerías, entre ellas Marisa o Gelats Paco. Con estos últimos trabajó muchos años. Era uno de los heladeros ambulantes. Cuando Felip se casó, ya abrió un negocio por su cuenta.
3: En Paco vaig estar molts anys allí en ell, i després vaig casar, vaig dir, vaig a posar-me un hoste. Va dir, molt bé, me va dir ell, tens que anar a comprar-ho a Calatayud, que era una fàbrica d'això. Me diu, tens que anar allà a comprar-ho, les maquinàries i totes les vaig comprar. I vaig seguir venent, jo, Helados Felipe. I vaig posar un dibuix en el carrito, aquí, un dibuix un nen en un cucurutxo. Ja està. Però això va durar 4 dies. Després jo ja no. Vam acabar la temporada i l'altra temporada ja vaig canviar de subto. Vaig dir, pues ara en vez d'anar en això i l'altre, ara me'n vaig. Vaig començar a posar alfombres en l'hivern i gelats en l'estiu.
0: Hemos hablado también con Gelats Paco. Así recuerdan cómo era Felip Gallardo.
4: Era molt serio i molt treballador. Van arribar a sortir fins a 15 vendedors, 20 venedors ambulants. Entraven aquí a les 6 o a les 7 del matí i a les 9 ja tots estaven a fora. Amb el carrito només eren vainilla i xocolata. A medida que anaven arribant, cadascú s'anava. Hi havia d'haver 3 o 4 màquines de gelar, per entendre-me, portàtils, o sigui, que posaven gel, i posaven sal, i hi havia un motor que la feia rodar. I tot una que ells una acabava, sortia, se n'anava, i l'altre se posava a fer feina també a la màquina. Pràcticament, quasi el gelat se'l feien ells, també. O sigui, mon pare el que feia era la fórmula de gelat. Jo vaig començar a ajudar-lo quan vaig acabar el batxiller, en els 15 anys. No té res que veure, aquest món del gelat d'ara no té res que veure amb el món del gelat d'aquella estona. I a més, també se feien 3 o 4 classes. Vainilla, fresa, xocolata, i mon pare va començar a fer tutti frutti, que era gelat neutro en fruites.
0: Durante muchos años, Felipe y su mujer, Adela, regentaron una pequeña tienda que tenían en el garaje de su casa, en la calle San Leandro. Vendían de todo, y por supuesto también helados. En ese momento combinaban la tienda con ir a vender a la Fira del Ram en la Rambla.
5: Ellos allí abajo tenían todo como una tienda, y tenían pipes, cosas dulces, manzanas confitadas, molt de gelats, y allí toda la barriada pues venía allí a menjarse el seu gelat.
0: Quien hemos escuchado es Adela, su hija. Eso fue durante unos años. Después ya comienzan con el negocio
5: pues
0: de las alfombras, que a día de hoy sigue en funcionamiento bajo el nombre comercial Gallardo, y en la que han trabajado todos los hijos
5: de toda Europa. Y entonces, al tenir molt de contactes allí, de la gent que vivia en el poble, pues van empezar a portar alfombres i van muntar una tenda en Son Colleu, molt petitona, que per això tot el món ara no es coneix, perquè la gent veia aquestes catifes i dia, ¿esto qué es para colgar en la paret? No, això és per en terra. És que no estava molt vist estar fa tant d'anys. Alfombras Gallardo. Ara és Comercial Gallardo. Als pocs anys, mon pare va muntar una altra tenda en Marqués de la Fènia. I luego van muntar una altra tenda en la calle Aragón.
0: La idea la tuvo su madre.
5: Va ser ma mare. Perquè ma mare tenia molta vista en els negocis. I va dir, mira, aquí està, no ho tenen. En Mallorca, y digo, tenían que montar una tienda de alfombres.
0: Una parte de la familia Gallardo sí sigue dedicándose a los helados. Es el caso de un hermano de Felipe, que abrió una heladería en la zona del Coll d'en Rabassa, que tras su fallecimiento sigue regentando su hijo Paco.
6: El heladero se va, salir niñas a comprar, que el elegante no, ni no, ni no, ni no, ni no. Traigo coco, mantecao, chocolate, chantilly. Los politos son de fresa, muy buenos para refrescar.